0: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
2: Si no tengo lo mejor, tu amor, compañía en mi corazón.
3: Encara que estem pensant que és estiu, que a mi s'hi ve algunes festes, que estem en les festes fundacionals, que estem preparant el 9 d'octubre, el 12 d'octubre, els partits polítics, evidentment, estan preparant ja el que són les properes eleccions municipals, que se suposa que seran al mes de maig, i autonòmiques. Dintre del que són les formacions polítiques tenen els seus estatuts i, per exemple, el Partit Socialista del País Valencià, el PSOE, ja ha escollit qui són alguns dels candidats. En este cas, evidentment, el candidat a l'alcaldia de la ciutat de Terme de Castelló serà Rafael Simó Sancho, que avui, per primera vegada i com a candidat, visita els nostres estudis. Moltes gràcies per fer-lo.
4: Gràcies, Raül, per convidar-me. És la primera vegada que vinc com a candidat, perquè vaig ser nomenat oficialment candidat la setmana passada. No és la primera vegada que vinc així, no és la primera vegada que des de els micros de la COPE me doneu l'oportunitat de poder contar el treball que fem i un plaer, com sempre, pegar una xerraeta.
3: Candidat a l'alcaldia a la ciutat de Terme de Castelló sense primàries. Això és notícia al Partit Socialista del País Valencià-Castelló.
4: Sí, és una de les coses que més està sorprenent, perquè és veritat que l'agrupació socialista de Castelló històricament té fama de ser moguda. És veritat que jo crec que nosaltres, el meu equip intern, hem aconseguit al llarg d'estos més de 2 anys que soc secretari general, pues, agrupar, aunar, fer sentir a totes les sensibilitats del partit que això devia ser un projecte comú, que després de eleccions ja veurem segons el resultat, però que el que necessitàvem era estar junts, amb molt de respecte per tots, en molts cafès, en moltes converses, i sent tot el món generós, perquè en aquest tipus de coses d'aunar diferents sensibilitats, si us acaba fixant únicament en el que a ell li preocupa, en el que a ell li interessa, sempre acabes malament. I per això al final vam aconseguir que ningú més se presentarà a primàries. A nivell orgànic hem aconseguit un equip en el que totes les sensibilitats del partit estan integrades, totes aquelles que han volgut integrar-se, s'ha ferit a tots. I el mateix estic fent ara en aquest projecte que hem llançat, que a més volem que isca més enllà de les sigles del partit. I bueno, sí, pareix una miqueta sorpresiu. La gent me diu, nunca havia estat tan tranquil·la a l'agrupació de Castellón. Jo no sé si és la calma antes de la tempesta o què, però de moment va bé que ens centrem en el que de veritat importa.
3: No sé, la tempesta si arribarà o no arribarà, però quantes motxilles du al cos per fer la llista electoral? Perquè esta pau tal vegada té algun cost.
4: Pues la veritat és que ninguna. T'ho dic de veritat, Raül? Ninguna, absolutament ninguna. De fet, no estan entre les meves prioritats el ja tindre clar quina serà la llista o no. Sí que està entre les meves prioritats fer un equip ampli, més enllà de les llistes, més enllà dels 10, 12, 15 primers llocs de la llista, que això ja vindrà, perquè jo crec que el que realment és important és que ens dediquem estos mesos en un moment en el que la marca està en un moment complicat, hem estat en moments millors. El que és important és que qualsevol que crega en este projecte, siga militant o no siga militant, siga càrrec institucional o no ho siga, sàpiga aixafar carrer, sàpiga ser empàtic en els problemes de la ciutadania de Castelló i sàpiga escoltar i sentir. N'hi ha que ser molt sensible als problemes, n'hi ha que oblidar-se en certa manera dels despatxos, n'hi ha que oblidar-se de les institucions, entén-me l'expressió, i del que veritablement n'hi ha que preocupar-se són els barris de Castelló i de la gent i dels problemes d'aquests barris. Per això jo no te vaig a dir que estic en un càsting, però el que vull és veure la gent com treballa i després ja farem llistes.
3: A diferència d'altres formacions polítiques, en el Partit Socialista és habitual anar a les Corts Valencianes i després tornar a la política local, no?
4: Vostè ha estat... No ho havia pensat així.
3: No l'esperava esta reflexió. No. Ha passat de ser tinent d'alcalde d'urbanisme en grans projectes que se van executar en els 8 anys de govern socialista, partit que no va deixar mai sent president de l'autoritat portuària. Va anar a les Corts Valencianes, va renunciar a la política municipal i ara torna a la política municipal per encapçalar un projecte. És estrany, és...
4: Bueno, jo he de dir...
3: Volia arribar a algun lloc que no ha arribat i com no ha arribat a un lloc ara torne a on
4: bueno,
3: estava...
4: Bueno, no és ningú secret que en les eleccions de 2023, no és ningú secret perquè ho va dir el president Ximo Puig, la seva idea era que jo fos conseller d'infraestructures, el conseller de Castelló d'infraestructures, però no va haver tercer botànic, Ximo Puig no va... La ciutadania va decidir que no continuarà sent president de la Generalitat

0: I jo pues, me vaig quedar fent la tasca de l'escorx que me va encomanar el partit, que va ser el de portaveu de sanitat fins que fa uns mesos Diana Morán pues, va dir ja deixa la sanitat i centra-te en Castelló. Jo no sé si és estrany o no és estrany. Jo el que sí que te dic, Raül, és que jo sempre he tingut en el cap tornar a la política municipal, perquè jo considero que la política en general és un servei públic i a mi m'agrada el servei públic que se nota a peu de carrer. A mi m'ha servit molt l'experiència de l'autoritat portuària, l'experiència més empresarial, més d'activitat econòmica, més de grans projectes que no viuen en un cortoplacisme, que a vegades en la política municipal pequem d'això. M'ha servit de molt ja no estar a les Corts, que també, perquè les polítiques autonòmiques són molt importants per al dia a dia de la ciutadania, sinó ser el portaveu de sanitat, la importància de la sanitat. I m'ha donat l'oportunitat de recórrer tota la comunitat valenciana i veure lo divers, lo diferent, lo plural que és el nostre territori i per a servir també per a quan anaves a algun poble veure què t'agradava i què no t'agradava i què podríem copiar o no copiar a Castelló, tant a nivell orgànic com a nivell de ciutat. I jo sempre tenia el cap tornar a l'Ajuntament perquè a mi el que m'agrada és la política municipal. Xafar carrer i que se noten les coses quasi que el dia següent depèn d'una decisió. I crec que, a més, qualsevol càrrec dels que diuen més alts, que jo, lo de més alts, no mai ho he entès, crec que tindria que estar pràcticament obligat a passar per la política municipal. Jo, parlar de ministres, de parlamentaris, de direccions generals i de coses d'estes, sense que hagin passat per política municipal, crec que li falta una visió que és la visió més pura de lo que significa la política.
1: El dia de presentar els documents estava acompanyat per José Luis López i per Eva Redondo. Van a tindre un pes específic dintre de la llista?
0: Tenen un pes específic dintre del meu equip. L'han tingut sempre i el continuaran tenint. Dins de la llista, ja veurem. Tal vegada sí, tal vegada no. També és veritat que n'hi ha qüestions que a vegades, jo sempre dic que n'hi ha qüestions personals que moltes vegades són part de la decisió de conformar unes llistes. Lo que sí que te puc assegurar és que ells dos són persones molt importants, molt potents, que tinc en compte el seu criteri per a qualsevol decisió que faig.
1: El passat dissabte coincidíem en un acte al Teatre del Raval, en l'homenatge a José Filgueira, i casualment estava sentat Vero Ruiz, que és precandidata per Compromís a l'alcaldia de Castelló, i Rafael Simó Sancho, que és candidata a l'alcaldia de Castelló pel Partit Socialista. Vostès van estar cuchicheant molt. No sé si estàvem parlant ja de pactes, me pareixia un poc estrany, però en aquest moment vaig reflexionar, perquè jo estava allí pendent de veure què dien i qui parlava més en qui.
0: I de l'acte també, no?
1: I de l'acte també, estava en tercera fila, vostès estaven en primera, però va haver una cosa que me va vindre al cap, dir... El Partit Socialista ha tingut l'alcaldia de la ciutat de Castelló durant 8 anys, no sols en el suport de Compromís. També primer d'un partit que després va ser Podemos, però pareix ser que aquesta formació no estarà. És a dir, han fet càlculs ja que possiblement es faltaran 3 o 4 regidors per fer un tripartit d'altra volta. És possible governar Castelló només so i Compromís?
0: Esto del momento lo que no jo lo ve, te tinc que dir que m'agrada molt. És a dir, perquè al final moltes vegades quan eixim de la institucionalitat, quan eixim de les càmeres i de més, lo que queden són les persones. I jo he de dir que jo he treballat en Vero estos 3 anys, a més, durant 5 anys a l'Ajuntament, en projectes molt xulos, en projectes també molt difícils de tirar endavant, en altres casos, a vegades en situacions que no coincidíem. Però Vero i jo sempre hem tingut una manera de treballar en la que lo important és escoltar-se, és ser generós i és donar una miqueta per arribar a un punt intermedi. I la relació que tenim és bona. Quan era bona quan treballàvem junts, ha sigut bona en estos anys de Corts. És veritat que al tindre competències diferents en Corts no hem coincidit tant. I és bona en qualsevol acte que, a més, normalment el protocol de l'Ajuntament de Castelló ens senta junts. Jo el que puc dir és que crec que a l'Ajuntament de Castelló en esta legislatura, jo no sé si ha sigut l'efecte Vox, jo no sé si ha sigut l'efecte del Partit Popular després de 8 anys sense governar, no sé què ha sigut, però el que noto és que el clima que crec que deu d'haver sempre en un municipi, no parlem de polítiques nacionals o autonòmiques, crec que en un municipi el clima té que ser bo, té que ser de respecte. I jo això estic identificant que l'Ajuntament de Castelló ho hem perdut. Ho hem perdut en no arribar a consenso, ho hem perdut en actes que la institucionalitat li peguem una patada i allà va i que cada un fa la seua. I jo crec que més enllà del tema de pactes de futur, crec que és important recuperar aquest clima de consens que n'hi ha vegades que pareix que se'ns oblida, que som un espill en el que se mira molta ciutadania i que pot afectar a la convivència del dia a dia de Castelló. En quant al tema dels pactes, dels números, de tal que qual, bueno, una persona molt reconeguda a nivell nacional en tota Espanya, de lo que se diu que és l'esquerra del PSOE, com és Gabriel Rufián, porta molt de temps dient que pues, tots aquests partits en algun moment tindran que arribar a un acord. Jo crec que seria una bona notícia per al progressisme de Castelló que els diferents partits que se diuen estar a l'esquerra del PSOE arriben a un acord. Compromís, que dins d'ells també tenen diferents partits, Esquerra Unida, Podem, Sumar, crec que seria bo per a que aquests restos de vots que a vegades se van perdent per el camí no se perderen.
1: Queden 8 mesos, això és una carrera molt llarga, perquè vostè ha començat en un nivell molt alt de menejar-se cap ací, cap allà. Ja sabem que no li agraden els baixos per tindre cases, que Castelló està brut, que li falta llum, no sé quines coses més ha criticat.
0: Sombra.
1: Sombra, no? Li falta sombra, que fa calor. Ja ha sigut dir això Ignasi García i Cid en un ventall ventant-se que fa calor, és dir, que està un poc marcant el ritme. Quin Castelló és el que vol? I no diga que no, idíl·lic de...
0: No.
1: Dir que tornen les bicicletes, mira, que n'hi hagi més carril bici... Que...
0: Mira, Raül, primera, no hem començat ara, s'ha començat a veure més ara, però portem un treball d'anàlisi, de xafar carrer...
1: De canviar veure... el projecte de la pèrgola, és dir, si vostè és alcalde, ara canviarà tots els projectes...
0: El que sí que te puc dir és que crec que els polítics tenim que fer dues coses. La primera és deixar d'imaginar o de contar un món ideal, perquè això no és la realitat. Perquè la vida és molt difícil i molt dura per moltíssima gent. I crec que quan més carrer xafes, quan més parles amb la gent, més te dones compte que massa vegades parlem de coses que no preocupen a la ciutadania. Entonces, de idílico nada, sinó que l'administració ajude a resoldre problemes quotidians i problemes de futur. I la segona qüestió que crec que qualsevol polític hem de fer és ficar en l'agenda aquests problemes que preocupen a la gent. Ficar a l'agenda que Castelló tindrà que estar preparada per a que cada estiu vagi a fer més calor. És que n'hi ha un estudi que va eixir la setmana passada a nivell nacional que Castelló és la ciutat, la capital d'Espanya, on més han augmentat les morts per calor. Ja no estem parlant de que agobio, que fa calor, estem parlant de la vida i de la mort. Algo haurem de fer, perquè com deia este estiu Pérez Llorca, jo crec que el clima no el poden controlar i que cada vegada, per molt negacionisme que n'hi hagi per ahí, farà més calor. Pues jo crec que n'hi ha que fer un Castelló més verd per un tema de supervivència, ja no per un tema de bonic o de comoditat. I n'hi ha una altra cosa que a mi fique sempre en l'agenda pública, que crec que tenim que ficar en l'agenda pública perquè estic convençut que és un tema que hi sent moltes converses familiars, d'amics, informals, i que no està en l'agenda pública. Que és tot allò que té que veure, nosaltres li diem, en els cuidados, en les cures. Estem parlant de la solitat no desitjada dels majors. Estem parlant de la conciliació de les famílies que tenen que fer malabars per a portar els xiquets a l'activitat extracolar al col·le i anar a treballar. Estem parlant de on apareix l'administració quan hi ha en una família un xic adolescent, que un jove adolescent que té alguna addicció al mòbil o alguna substància. Estem parlant de tot aquest tipus de coses que crec que són un mal de cap que no deixen dormir a moltíssimes famílies de Castelló i que no estan en l'agenda pública. Al final, governar va de triar, i de triar a trair n'hi ha molt poca diferència. I jo crec que quan n'hi ha que triar on se fiquen els recursos, n'hi ha que marcar bé les prioritats. I crec que l'Ajuntament de Castelló, en esta legislatura, no ha marcat les prioritats que realment van a atacar els problemes que patís la ciutadania de Castelló.
1: Bueno, pues estarem pendents quan vinguin més anuncis i demés. El que està clar, i per finalitzar, quan va arribar a la política municipal era el fill de Maripepa Sancho, i ara ja ningú se recorda que és fill de Maripepa Sancho.
0: Afortunadament, se'n recorda moltíssima gent. Jo estic molt orgullós dels pares que tinc, estic molt orgullós de la família que tinc, perquè a més és una família molt diversa, i crec que al final un és moltes coses, però principalment un és fill de qui és. I jo he tingut la sort de mamar el feminisme des de casa, d'entendre que moltes vegades ma mare no està en casa perquè està fent política social, quan no era regidora, quan estava en l'associació en el debat, que per cert se la deixa tara, i pobre dona, està tota preocupada, i jo li dic, mama, pues, te fas major, ni que deixar passar gent jove, i crec que afortunadament, sobretot en el grau, tot el món se recorda encara de ma mare.
1: Tancarà la llista ella?
0: Bueno, pues mira, la veritat és que no ho he pensat. Lo que tinc clar és que la primera activista la tinc en casa. Això ho tinc claríssim.
1: La última. Vostè viu en Borriana, viu en el Grau, viu en no. Castelló, viu en la Marjal, viu...
0: Jo visc en el Grau. És veritat que mentre vaig ser president de l'autoritat portuària i el primer any i mig d'esta legislatura he estat, entén-me l'expressió, dormint en Borriana. Per què? Per un tema molt senzill, vaig a explicar-lo. Un dels temes que he tocat antes. És el tema de la conciliació. Jo, des de que vaig ser president de l'autoritat portuària, he tingut família i per raons familiars l'avió, l'ajuda, la teníem en els pares, en els meus sogres, en els pares de la moadora. I a nosaltres ens facilitava que els xiquets dormien allí. Però jo, tots els meus amics, el meu temps d'oci, el meu treball durant molt de temps, ha sigut sent, pese a dormir en Borriana, ha sigut en Castelló i en el Grau. I des de fa més de 2 anys visc en el Grau.
1: O sigui que si governa, n'hi haurà trama Borriana.
0: No n'hi haurà trama Borriana, però sí que l'altre dia que vaig vindre i vaig estar amb els companys de Vila-real del Partit Socialista, crec que així n'hi ha un forat de comunicació metropolitana, principalment entre les dues ciutats, ja no vaig a dir més importants, més poblades de la província, que estem a una dotzena de quilòmetres i pareix que estiguem a milers de quilòmetres de distància. I n'hi ha molta gent de Castelló que ve a treballar a Vila-real i n'hi ha molta gent de Vila-real que va a treballar, a estudiar o a disfrutar de l'oci a Castelló. I el que no pot ser és que no sàpigues ni quan passa ni quan no passa l'autobús, i crec que això n'hi ha que arreglar.
1: Rafael Simó Sancho, candidat oficial a l'alcaldia de Castelló per el Partit Socialista del País Valencià, PSOE, gràcies per compartir estos primers dies amb els oients de Cope.
0: Un plaer, com sempre, Raül.
1: És la una de la vesprada, 27 minuts i 22 segons. En un instant actualitzarem les notícies del dia i ja no són les dos municipis més poblats. Rafa, recorde que Borriana té 40.000 habitants, està a 13 quilòmetres de la capital, la distància entre Vila-real i Almassora és de 3 quilòmetres i mig i la distància entre Almassora i Castelló són 3 quilòmetres i mig i estem parlant de 30.000 habitants en Almassora. És a dir, ja no és sols Vila-real i Castelló, sinó també els 70.000 que tenen Almassora i Borriana, més els 50.000 de Vila-real, pues estem parlant de 90.000 persones a la porta de la capital en els seus 200.000 habitants. Evidentment, hi ha que prendre-se-ho més seriosament tot això.
2: Mediodia.
3: COPE más Castellón.
2: Estar informado.
4: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
5: Nules está de feria. Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola, declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, con las principales empresas del sector presentes. Además, puedes participar en las jornadas citrícolas, disfrutar del concurso nacional de artistas noveles, del ecuestre de enganche y del de gozos de Ravera, completando la visita con el racó gastronómico con degustación de vinos y embutidos. Ayuntamiento de Nules.
6: Cariño, a este piso ya le hace falta una buena reforma. Me gustaría cambiar el pavimento, el baño, la cocina, unos buenos armarios.
7: Lo que nos hace falta es Fustecma.
8: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial a Vilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
9: Comienza un nuevo curso pastoral. El próximo 19 de septiembre te esperan en el Seminario Mater Dei para celebrar juntos la jornada diocesana de inicio de curso. A partir de las 10 de la mañana, acogida, Eucaristía, una ponencia sobre la misión de los laicos en la vida pública y la presentación de la programación pastoral 2026-2027. Unidos en Cristo, presentes en el mundo. Participa Diócesis de Segorbe, Castellón.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar informado.
1: Hey. És la una de la vesprada, 30 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia a COPE. Som Alberto Marco i Raül Puchol i per suposar que sí, ens encanten el 16 de setembre. S'enceta la segona quinzena d'este novè mes de l'any. És dimecres, tindrem el nostre AgroCope Castelló. Està ja Jesús Villegas preparat per contar-nos el tema d'inversions. Ja veuré com s'ha enfadat esta setmana en Trump, perquè segur que estarà cabrejada en ell. És una cosa que ja ho duen l'ADN, este home. I també coneixerem esa foto. La foto de el guanyador de la Volta a Espanya entrant a la meta, que només entra amb el seu equip, el Movistar. Veu un home que va vestir de blanc i s'abraça d'ell. I l'home és José Cabedo Carda, l'Onda. Què hi ha entre aquestes dues persones? Segur que el Castell d'Onda té molt a veure. És una història humana de ciclisme i dels orígens, i de que una persona, quan està al més alt, no s'oblida de qui el va ajudar quan va començar. Però abans de tot això i molt més, Alberto Marco, quins són els principals continguts de l'informativo Mediodía COPE que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts?
3: Pues te començaré parlant d'un que serà protagonista a partir de les 3:25 al Deportes COPE Castellón, perquè acaba d'arribar Juan Igual, de vore a Íñigo Pérez, el tècnic del Villarreal, que demà tenen partit a les 9 i mitja la Rosaleda afronta al Màlaga, i li hem preguntat què mos pot destacar de l'esperada d'Íñigo Pérez, i diu, ha recuperat les constantes vitals. Sinó que si voleu saber més, a partir de les 3:25, amb Juan Igual en Deportes COPE Castellón. I a les 2:20 sí que te parlarem, per exemple, de la preocupació que n'hi ha ara mateix en moltes poblacions afectades per l'incendi forestal de la Serra Espadà, per aquesta tempesta que pot arribar, perquè és la primera important, i una forta quantitat de pluges, una àmplia quantitat de pluges, pot deixar solcides, arrastraments d'arbres i que poden afectar a vivenda. Ja s'ha demanat precaució davant d'aquestes problemes, i també i que aquesta neteja se vagi avançant. També estarem pendents, com hem dit, de repassar algunes de les paraules que ens ha dit Rafa Simó Sancho, també dels preparatius per a fer saieta, i a més des de l'aeroport de Castelló, de nou operativa especial, 11 vols charters, 2.000 persones que es desplaçaran des d'allí, més és que aniran en la línia regular que, recordem, està en marxa Bolonia-Castelló.
1: Com a expert en anglès, com se pronuncia el que ha presentat avui l'Ajuntament de Castelló? Kiss and write?
3: Kiss and write.
1: Kiss and ride.
3: Kiss and write.
1: Kiss and ride. Això és perquè quan duem els xiquets a escola que puguem aparcar un momentet per baixar-los i no obstaculitzem el trànsit. En dos col·latges van a posar-lo.
3: Pues bueno, podrien ser en 30, ride. Igualment.
1: En què?
3: En 30 col·latges també anirien.
1: Com se diu 30 en anglès?
3: 30.
9: Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
10: COPE Más Castellón.
2: Estar informado.
3: Y de la mano de su director, Jesús Villegas, ¿qué tal?
11: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Pues aquí pendiente estamos de los mercados, que aguantas un verano aparentemente tranquilo, pero aquí ya se empieza a notar inquietud y no sabemos si va a ir a más o, por el contrario, se va a quedar como tormenta de verano de las que aún no hemos visto, aunque se pueden llegar justamente esta tarde.
11: Sí, Alberto, y el verano ha sido muy tranquilo, con escasas noticias de relevancia, y ahora que estamos en septiembre, como bien dices, pues hay mucho ruido. Y es que la inflación pues está haciendo acto de presencia y las subidas de tipo están ahí.
3: Ya nos anticipabas la pasada semana que en Europa el Banco Central Europeo iba a subir los tipos en un 0,25%, y así fue. Y esta semana que le toca al otro lado del charco, a la Reserva Federal.
11: Que lo dirán hoy, y el mercado está descontando que los van a subir y seguramente los subirán. Lo importante aquí, más que lo suban o no, que es lo que se está descontando, será el discurso posterior a esa subida de tipos, en el que se verán pues las líneas que se van a seguir en las próximas reuniones, y veremos si es una subida puntual o habrá más.
3: En este caso, ¿qué esperáis desde Renta 4?
11: Mira, en Renta 4 no somos partidarios de hacer pronósticos sobre si los van a subir 2 o 4 veces en lo que queda de año, y menos aún con tanta inestabilidad y unos datos macro que no son muy buenos, que digamos.
3: ¿Qué datos macro están saliendo y por qué dices que no son tan positivos?
11: Mira, además de la subida de tipos en Europa que acabamos de comentar, pues por otra parte también hay que, y está ahí sobre la mesa y lo vemos todos, que es que el petróleo pues vuelve a estar claramente por encima de los $100, y esto conlleva que la inflación se esté haciendo presente, y lo hemos visto en el dato del IPC de Estados Unidos que se publicó el pasado viernes, que quedó en un 3,4%, lejos de este 3% que más o menos esperaban. Además de que esta inflación se pueda prolongar en el tiempo, pues está haciendo que los tipos de interés a largo plazo, como pueden ser los tipos a 10 años, por ejemplo, pues están haciendo que bajen los precios y las subidas de rentabilidades estén ahí. Y eso ya es más preocupante.
3: Cuando ahora hablas de subidas de rentabilidad, lo que estás diciendo es que no solo las empresas van a tener que financiarse a unos tipos más altos, también lo harán, en este caso, los países cuando tengan que renovar y emitir más deuda.
11: Exacto, Alberto, y ese es el tema más relevante ahora mismo. De hecho, el bono americano a 10 años está por encima del 5%, el bono español está encima del 4%, en Alemania también está cerquita, está por encima del 3,50%. Como la deuda de los países no para de incrementarse, pues los costes también lo hacen. Y de ahí ese run-run de que la situación no es muy sostenible, que digamos. Y los distintos bancos centrales van a tener que hacer algo para aliviar esta situación.
3: Pero aún con los tipos de interés subiendo y en niveles, no sé si diré críticos, pero sí que muy serios, los mercados que ahí están, que no acaban de caer.
11: Así es, y en cualquier otro momento los mercados habrían tenido unas correcciones muy severas, y efectivamente no está siendo así. Y es que se están asumiendo ciertas ideas que realmente no lo son. Como cuando hablamos de la, yo sé, un ejemplo, cuando acabamos de y hablamos de lo que son las venas que tenemos en la frente, fíjate qué cosas, pues que no son venas, son arterias. Y fíjate qué cosa, que aquí pasa igual. Parecen cosas muy parecidas y se asumen que deberían darse ciertos movimientos supuestamente lógicos en los mercados y que no se acaban dando. Y fíjate que, de hecho, efectivamente los mercados mundiales, tanto Estados Unidos como Europa, como Japón, como España, pues han tenido recortes esta semana pasada que giran en torno al 1%, que en absoluto son caídas relevantes.
3: ¿Qué explicación encontráis a esta situación, Jesús?
11: Es que no podemos dar una explicación como en otras situaciones a priori similares. Me explico, Alberto. Y es que en otras ocasiones en las que tras un ciclo alcista se llegó a un punto, a una burbuja, pues su corrección posterior se produjo de una forma caótica, desordenada y con fuertes caídas en la inmensa mayoría de las acciones.
3: Pero ahora no es así.
11: No es así, efectivamente. Y en Renta 4 tenemos otra interpretación. Y es que efectivamente estamos ante una corrección, pero que está siendo ordenada. De manera que hay una rotación de unos valores a otros sin que el impacto en los índices sea importante. Y déjame ponerte unos ejemplos, Alberto, para que se vea más claro. Y la empresa Microsoft pues ha bajado más del 30% y los mercados no se han resentido. Y también ha pasado lo mismo con acciones como SanDisk, que se dejó un 50%, o Micron Technology, que también han corregido un 30% y los índices apenas han reflejado esas caídas tan fuertes.
3: Claro, en este caso ya nos dice que si miramos a los índices en su conjunto, parece que los mercados están mucho más tranquilos de lo que realmente están.
11: Eso es, Alberto, y el invertir directamente en acciones implica asumir unos riesgos que cada inversor debe conocer y tenerlos en consideración y asumirlos y ver si se ajustan o no a su perfil. En cambio, invertir a través de fondos de inversión da esa tranquilidad de que la diversificación nos va a ayudar a diluir esa volatilidad.
3: En este caso, en Renta 4, seguís sosteniendo y habéis mantenido esa tesis de corrección ordenada, que es lo que está pasando, pero por otra parte hay otros analistas y especialistas que consideran que más pronto que tarde tendremos que ver o llegará ese desplome de los mercados.
11: Eso es, Alberto, y fíjate que ese desplome no acaba de producirse. Y esto podría ser una especie de una totoparty, es decir, que se producen ciertos eventos que se anticipan a una situación de caos, pero que no acaba de llegar a ese momento. Y hace pues no meses, sino años, que se está soltando, se está dejando y deslizando ese mensaje, ese mantra. Pero vamos, que nosotros somos mucho más positivos de cara a largo plazo. Aunque eso no quiere decir que puntualmente podamos asistir y ver correcciones pues cercanas al 10% y que incluso serían hasta sanas para el mercado.
3: Ya vemos que a largo plazo sois muy positivos, a corto plazo no descartáis una corrección. Y ante todo ello, ¿qué idea puedes plantear esta semana a estos oyentes, Jesús?
11: Hoy me gustaría, Alberto, hablar de un fondo muy tranquilo. Es el fondo Renta 4 Renta Fija Euro. Es un fondo que invierte en renta fija a muy corto plazo, de manera que podamos obtener una rentabilidad en torno al 3,4-3,5% anual. Sí, eso sí, es importante en que las inminentes o subidas de tipos de interés que estamos viendo y que podrían influir negativamente en tipos a largo plazo, aquí no va a tener ningún tipo de impacto. De manera que ese dinero lo vamos a tener disponible para usarlo en cualquier momento y otra cosa importante, y es que no hay permanencias, ni penalizaciones, ni requisitos extraordinarios.
3: Y tanto que es importante que no haya ni esas permanencias ni penalizaciones, y sobre todo que junto a esa rentabilidad del 3,5%, este fondo renta, 4 renta fija euro, pues parece que nos va a dar mucha tranquilidad. En todo caso, si queréis más información sobre él y sobre muchas más cuestiones, pues ahí están las oficinas de Renta 4 en la calle Gasé número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También podéis contactar con ellos en el teléfono 964723550 o en su página web www.r4.com, la R minúscula, el 4 con número. Allí un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Jesús Villegas, veremos cómo pasa la tormenta esta tarde y a ver cómo llega de aquí 7 días. Hasta el próximo miércoles.
11: Alberto, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
9: Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
10: COPE Más Castellón.
2: Estar informado.
1: Només han passat 3 dies des del final de la Volta a Espanya, una Volta Ciclista a Espanya, la Vuelta, que ha sigut molt especial per a la província de Castelló, per allò d'una etapa 100% castellonenca, per tindre arribada, eixida i arribada, i aquestes cosetes que ens han posat a tots pues, en molta emotivitat, especialment els grans aficionats que han pogut estar en aquesta pujada al Bartolo. Les imatges eren espectaculars, encara quan les veus dius això, era gent d'ací, era gent del terme, efectivament, era gent del terme. Parlant d'imatges emotives, en el final de la Vuelta, Enric Mas, el gran triunfador, arriba a meta. Era en la última etapa, quan ja han acabat de fer el recorregut, que entren tot l'equip Movistar, i quan arriben a la meta hi ha un moment en el que Enric Mas veu a una persona i en el seu mallot roig de Carrefour s'arrima i l'abraça. I sa persona anava vestida de blanc i sa persona era José Cabedo Carda. Quina història hi ha darrere d'eixa foto d'eixa abraç?
12: Pues bueno, la historia es que Enric Mas va a correr al Castillo de Honda cuando yo era director del Castillo de Honda, por lo tanto mantenimos una muy buena amistad y también va a ser el guanyador del primer trofeo Víctor Cabedo, que eso para nosotros es algo de orgullo, y sabíamos que pese a que Enric Mas era y es muy buen corredor, siempre le faltaba y hay ese toquete en el palmarés que el posara en una primera fila a nivel internacional y asegura eso. Entonces es algo muy volgut para nosotros y que va a tener el detalle en ese momento de recordarse de mí
1: y de la familia Cabedo.
12: Sí,
1: suposo,
12: claro, claro,
1: ¿no?
12: Claro.
1: ¿Cómo va a arribar él al Castellón?
12: Pues bueno, ell, lo que diem en corredors balears, sempre busquen un equip a la península i ens anomenen com a península perquè en Balears no hi ha pràcticament carreres, i quan arriba final d'any sempre diguem comença el tema de fitxatges, i en este cas va ser també un company seu que ja estava al meu equip el que va insistir en que el fitxarem. Jo per aquell entonces intentava no traure corredors balears, perquè tindre corredors balears en l'equip logísticament suposa un gran esforç, no sols portar-lo a les carreres, sinó ja que anar a l'aeroport, recollir-lo, per exemple per una carrera de diumenge normalment se va a l'aeroport el divendres, se recollí i tens que buscar un allotjament, que en este cas estava en un pis meu, i després ja que tornar-lo a l'aeroport, és algo més costós que tindre un corredor valencià. Però bueno, en aquest moment se va valorar, era un corredor top i es va decidir fer-se fitxar.
1: De greu parlar els pares, després
12: sí.
1: Les autoritzacions, perquè ell era menor d'edat, evidentment.
12: Claro, sí, estem parlant de xiquets en este cas, ell complís en gener, estem parlant de xiquets de 17 anys.
1: I se va acoplar bé així? Li va agradar Honda?
12: Sí, molt bé.
1: Va ser a despedar?
12: La paella, en diumenge es minxava paella a la caseta, entonces sí, es va acoplar bé.
1: Ven aquestes imatges, coneixent aquesta història, ho lamenta, no? Que moltes vegades no se té l'atenció que hauria d'haver als clubs de base, no? És a dir, les ajudes normalment és de l'Ajuntament, quan feu lo de les birles que digui les escoles, no? Que sempre pareix que molesten, no? N'hi hauria, no sé, lo del mecenazgo, si seria possible, si les institucions, els equips de base, perquè si no arriba a ser per allò, segurament Enric Mas pues, no hauria sigut mai de les Balears, ja que era acabat fent mountain bike, en tots els respectes al mountain bike, no?
12: Bueno, jo sí que te tinc que dir que al final aquestes coses, encara que passen 12-13 anys després, són les que donen sentit a tot el que se fa abans. Evidentment, quan es fa es fan la il·lusió de que en un futur pugui passar això, però es fa perquè realment t'agrada la bicicleta, i qui fem ahir estem perquè ens agrada la bicicleta. Quan estàs en la base o quan estàs en un equip de categoria juvenil, sí que és veritat que penses que en un futur poden arribar, però ho fa sobretot perquè t'agrada. Jo en este cas, l'escola de ciclisme és l'escola d'Onda, i sí que te tinc que dir que estem recolzats. Quan parlem d'escola parlem xiquets ja entre 4 i 14 anys, això ja és un equip júnior que competeix a nivell internacional, no sols en Espanya, ja fem així des fora, i també estem recolzats per la Diputació de Castelló a partir de patrocinis. Entonces, en el cas que a mi me respecta, jo sí que em sent recolzat i que la feina que fem és valorada.
1: José Cabedo Carda, que ha viscut la Volta Ciclista a Espanya, coincidíem en la Vall d'Alba, en l'Eixida, amb Òscar Cabedo Carda, que estava allí, és el ciclista de la província de Castelló que més voltes a Espanya consecutives ha pogut. Has viscut la Volta a Espanya com a director de Burgos BH, i esta vegada ho has fet des de l'estaf de la Volta. Com s'ha viscut? Com ho has fet?
12: Molt diferent. Jo vaig fer diverses amb el Burgos BH director, i ara ja és la tercera com a organització, i encara que a mi m'ha agradat sempre ser director, ara estic en una altra faceta que és l'organitzativa, i tinc que dir que m'agrada més, sobretot perquè en el punt que jo estic ara en la Volta a Espanya tinc menys pressió que quan era director, i em permet disfrutar de la Volta a Espanya. Diguem que les meves funcions en l'organització no són funcions de massa responsabilitat de moment, entonces em permet disfrutar d'ella, i m'agrada molt el que estic fent, la veritat és que ho disfruté.
1: La emboscada del Bartolo de Locos, no?
12: Molt bonica, molt bonica. És la típica etapa que evidentment té el seu perill de que algo pugui aixir mal, però considero que per part de l'organització i director tècnics, tant Kiko com Fernando, van treballar molt, molt, molt bé. I per a mi, possiblement, junta la penúltima etapa, han sigut les dues etapes més claus i més boniques de la Volta a Espanya 26.
1: Te vas emocionar també en aquesta penúltima etapa ben arribant a Miquel, o...? O tu no eres del landismo?
12: A veure, sí, és un corredor que m'agrada, però bueno, en este cas estava més centrat en Enric Mas. En el meu cas estava més centrat en Enric Mas i podia mantenir el líder, que ja es veia que sí, però tenia més la vista posant enrere que endavant.
1: José Cabedo Carda, quan va conduint el cotxe de l'organització i està pujant al Bartolo i estàs veient tota la quantitat de gent que n'hi ha... Què pensa?
12: És emocionant, és a dir, més que res perquè és casa, Castelló és casa, i crec que mai havia viscut una carrera ciclista en Castelló amb tanta expectació. El que parlaves abans, esta gent és d'ací, sí que és d'ací. Està clar que l'efecte Pogacar fa molt. L'hem viscut en la Volta, el públic Pogacar trau molta expectació, i han sigut dies molt bonics.
1: Quins projectes tens ara?
12: Pues bueno, seguir com l'any passat. Arrenquem en gener en la Ruta a la Ceràmica. Pràcticament ja estem ficats en esta edició. Continuem en la Castellón Gravel Race Orbea, que és una prova en... te diria que la més important d'Espanya de gravel i la que més projecció podem tindre, i ja continuem en les clàssiques que portem al cor, en tant la Volta a Castelló com el Trofeu Víctor Cabedo que passem a abril. Ho tenim tot concentrat en el primer quatrimestre de l'any.
1: El que està clar és que no n'hi ha cap novetat, perquè abans sí que ara vaig a fer un gran premi de la ceràmica, ara vaig a fer no sé què de la gravel, ara no, ara ja és estabilitzat. I
12: a dia d'avui la idea és continuar en el que tenim i seguir creixent. Això ho tenim prou assentat, però sempre n'hi ha que seguir treballant en la màxima il·lusió.
1: José Cabedo Carda, per últim, tenim així la foto a la pantalla, Nice Abras, Enric Mas te diu algo i tu li tens que dir algo, perquè no serà...
12: No,
1: n'hi ha algun missatge ocult.
12: Va ser molt senzill. Els primers dies sí que vam poder parlar, en Mònaco vam estar xerrant un rato.
1: Vindràs al Gran Premi la Ceràmica.
12: I després el...
1: A punta del gravel, perquè ara ja...
12: El dissabte el vaig buscar en pòdium per a felicitar-lo, no vaig poder felicitar-lo, i així va ser creuar la meta, va celebrar en els seus companys de Movistar, i ja s'anava per al pòdium i jo estava apartat. Va veure, se va arrimar, va ser un detall per la papa, se va arrimar, va ser tan senzill com abraçar-se els dos, crec que tampoc feia falta dir res, i ja va girar i va seguir el seu camí cap al pòdium.
1: La història d'esta foto i la història també del Sepelaco, del Castell d'Onda i de Enric Mas, dels seus inicis. Gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
12: Moltes gràcies.
1: Que bonica és esta història, i que important és el ciclisme de base, no? Són esports... que són diferents, no? És difícil el tema del patrocini, però necessiten les ajudes per tindre les escoles de ciclisme i ho sé d'una dona pues, quan arriba este moment, no? Quan arriba que Enric Mas passa a la meta, ja és el guanyador i ha entrat en el Movistar i veu a José Cabedo i se'n recorda de les paelletes en l'Abuelo Blai en la caseta quan van apostar per ell, eh? Per qui es queda allà de les illes.